sempre recordaria-la. Teresa, ballant el vals, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja.

Albania i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni esperits, ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecats, sense pecats. Ens ensenyà a ballar, a cantar i a estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una flor del seu cap, un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volguda i pels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents.